tenga televisió 36 canals. Si vam ara tenim 80 que ve, ma quan aixina fora serà primavera, ma quan aixina fora serà primavera, ma quan aixina fora serà primavera.